de manera que pense que sí que haurien de tindre més cura de com es dona la notícia. Actualment, en l'esfera de l'estat espanyol, es dona tot d'una mateixa manera, siga públic o privat, respecte al tema que estem parlant. Això depèn de la formació de cadascú, de l'educació que hagi rebut o de la formació que tinga. El receptor, el que rep la notícia, ha de fer el seu filtre propi i personal.